0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Fais ma petite patite. Fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un Maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses com l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i ja ho vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet. Almenys el més rockero, és més variat, més guitarrero, me sembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marcàs també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llure que m'agradaria molt perquè és molt rotllo que m'agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu, té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que començam amb aquest Feliç de viure amb tu, del Leon Manso.

Un altre que ha tret nous temes, nou disco, de l'EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha format ja. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si l'ho sé cap por ahí, i res, se'l fa en Pere, no te dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de por ahí, t'ha dit, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 temassos, que va treure el novembre d'enguany. El CP es diu Carrer sense nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni estrany, on en Pere diu que vol ser una estrella de rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis, és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'heu donat compte de que ho ha tret, estiu que no facis de promo. I res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Anne i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb aquest rotllo d'en Guillem Soldevila, de música acústica, molt íntima, molt ben feteta, que sona quasi a bandes sonores en qualque moment, on compta amb les veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com en Lluís Gené, ell, el mateix Guillem Soldevila, que fa les coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat no res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night, i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guillem, t'he de fer una entrevista per extraure aquest disco. Night.

I res, acabàvem aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que et agradi la música extrema i que facin música extrema, un grup que es diu Forsaken, que just ha penjat el seu primer tema a xarxes, un tema que té un Marcha de los Decapitados i que sona collonut. És un grup que ens hi queda molt de camí per fer, bueno, com a grup, com a instrumentistes, però que apunta en molt bones maneres. I res, una cosa que em posa molt content que hi hagi grups d'aquest tipus de música, un grup que va debutar l'altre dia en directe, però que estarem pendents de tornar les a veure en directe prest. I res, amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja me sembla que no l'escolta ningú, no sap, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha xerrat jo aquesta temporada. He tingut converses molt, molt xules i res, supos que l'aquí ens mostrarà a veure aquí a Ràdio Far, a la ràdio guai de Menorca, en el podcast de música guai de Ràdio Far. Però jo som en Pedro, us estim molt i espero que tingueu un 2026 fantàstic i res, mos veiem per aquí o per allà.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: preferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ciamades, jo quan era que nostra, teníem ciamades aquelles, es passava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors coïen fins... I allò dura... Però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés aire i que tu vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a coure en els forns perquè no tenien de... Que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan això fes més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a coure. Llavors, que jo me'n recordin, n'hi havia dos, no sé, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer! De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que té unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, John Song Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Diem Vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
4: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
4: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
4: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no és que m'ha de dir no res, no, no tinc preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
4: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció, perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
4: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim, d'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
4: ara ja...
0: que els demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
4: Ara hi ha dos
0: feinada,
4: tipus, no?
0: Saps?
4: Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube... com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, de
4: sí, sí, però s'està fent, però... s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país

0: Això ja no, ni ho penso.
1: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
0: Llavors, així.
1: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
2: El pastel.
1: Exacte. Mm-hmm. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si n'anau a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
1: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
1: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola. No sé què es diu, Escola Bressola, no?
1: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
1: Sí, sí.
3: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
1: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto que escoltar quan donen a rugby.
3: Ets un friqui, no podies ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
1: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
0: I a on d'Espanya se xerra?
1: Bona pregunta,
3: no sé,
1: esperava
3: jo,
1: que me fessis aquesta
3: pregunta. Jo no tinc ni idea.
1: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
0: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
1: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
0: Ai.
4: Que fort.
1: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. allà va tenir certa protecció

0: Tio, ja, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar el La Pau?
1: La Pau.
0: La Pau. La Pau i el La Papit.
1: Quan fa d'això?
2: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys, eh?
2: Què dius?
0: Sí,
2: és que,
0: no, sí,
2: que
0: botis. Sí.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Papip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, Xarancí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que és, hi ha una serralada que està contigua al
1: no
0: Pinós.
1: Diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no que estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No.
1: Corroborat. Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la agarres.
3: Quan, bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però, crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser et sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre de Jumella.
4: De Jumella.
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig veure que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. de juny a setembre o a final d'agost és...
4: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
4: En perdut d'octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
4: De convergència.
0: És a dir, ja
3: barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
5: Quin ventall.
3: Vinga, idò, tu, fins la setmana que ve.
0: Sí,
6: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: és tu tan mapet de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

vida s'enterra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança. Mireu aquest mai, és

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Hola, som de Magda Timoner, que com sabeu, junt amb la Gaby Micio Levicius, feim el programa Arizones per Radio Far. I, bueno, avui no podem estar tots vosaltres, però volíem aportar en aquest programa comentant una anècdota que bueno, que la sortida, la gravació del primer programa d'Arizones va ser bastant complicada. Per un costat, perquè teníem, bueno, érem inexpertes en el tema de la ràdio, i per l'altre, perquè la nostra capacitat tècnica era també un poquet limitada. Vam haver de gravar el primer programa, bueno, sobretot les parts de na Gaby i jo, fins a 3 vegades. Una, perquè, bueno, perquè no estàvem convençudes d'haver-ho fet amb la intenció i el to que volíem. L'altra, perquè tot i que estàvem a la ràdio i pensàvem que teníem tota la maquinària en marxa, doncs no hi havia ben connectada la taula amb els micros. I vam estar 2 hores gravant i no es va gravar. Però a la tercera va anar la vençuda. I sí, després d'allò ja no hem tingut a tenir, no hem tornat a tenir cap pega gravant ràdio. Res, que vagi molt bé el programa d'avui. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-me sempre i visca la ràdio.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: El gener acostuma a ser el mes de la vinagrella. És aquesta planta que tenyeix de groc amples zones de conreu i voreres de camins. Els dies assolellats llueixen sobre el verd que predomina en el terreny d'hivern. La gent ho comenta, ho admira i de vegades s'emociona en veure aquest esclat de bellesa. Però hi ha coses que són com les monedes, que tenen dues cares. I la vinagrella té una cara fosca, que sol quedar amagada sota l'aparença de natura esplendorosa.
1: Època de muda. Capítol 19. Bellesa inquietant.
0: Originària del sud d'Àfrica, s'està estenent per tot el món i està catalogada com a espècie exòtica invasora. Tòxica de vegades per al bestiar, té una gran capacitat de dispersar-se sota terra, a partir d'escampar una xarxa d'arrels i petits bulbs. Acaba colonitzant tot l'entorn, inhibint la germinació de llavors d'altres plantes. Anomenada també a Menorca flor d'avellana o fel i vinagre, la seva magnífica presència florida indica, en realitat, un procés d'eliminació de la biodiversitat de la zona per evolucionar cap a un monocultiu. És una successió que, com podem veure, no està renyida amb l'estètica. Hi ha imatges que ens poden commoure per la seva bellesa, però tenir-hi darrere un transfons pertorbador. També hi ha una estètica de la guerra, de les zones industrials, de la tauromàquia, d'un temps ençà hi ha barris que són reformulats amb rehabilitacions precioses, dotats amb petits hotels de gran encant o amb restaurants d'una gastronomia elevada. Però si ningú ho compensa, pot acabar sent una zona esplèndida sense vida autòctona, com un camp de vinagrelles. Ja fa uns anys que va arribar a Menorca el becut vermell, un escarabat propi de l'Àsia tropical que s'ha escampat pel món, generalment amagat dins de palmeres que es transporten d'un lloc a l'altre amb objectius de jardineria. Aquest animalet és també una meravella de la natura. Els adults volen cap a les palmeres i ponen els ous. Hi neixen unes larves blanques i gruixades que aniran menjant el tronc de la planta durant mesos. A certes zones africanes són molt cercades per la gent com a aliment, però no hi ha costum a les nostres terres. Aquí pràcticament no té enemics naturals. Quan la larva ha crescut prou, fa una gatzoneta. Dins la càpsula, l'animalet refà tot el seu cos i en un d'aquests miracles fascinants es converteix en un vistós escarabat vermellós. Els becuts tenen les seves preferències. Les palmeres datileres els agraden especialment. Però segurament que d'aquí a uns anys atacaran també altres espècies, com els fassers o, encara més preocupant, els garbons. Els becuts són com alguns fons d'inversió, gestionats sempre per gent de vestit impecable. Només basant-se en el seu interès propi, poden anar controlant les empreses estratègiques i els serveis bàsics de la nostra societat. Per de fora, la democràcia té el mateix aspecte, però per dins es troba perforada i la seva polpa vital es va convertint en serradís. Els pagesos que han hagut de combatre camps plens de vinagrelles diuen que el moment idoni és precisament quan estan en flor, perquè la planta dedica molta energia a produir-la i debilita el bulb. Es requereix observació i constància. Però si en aquell moment s'arrenca, la plaga perd molta força. Tot té el seu punt feble.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

s'han anat a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balona monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

mostrar. Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca, la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: ressona.
1: Com ha canviat Balears, si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
2: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
1: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
3: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat, sent amb absoluta seguretat que embogiré de nou. Crec que no podem passar altra vegada per una d'aquelles èpoques terribles. Sé que aquesta vegada no podré recuperar-me. Començo a sentir veus i m'és impossible concentrar-me. Així que faig el millor que puc fer. Tu m'has donat la màxima felicitat possible. Has estat en tots els sentits el que un pot ser. No crec que hi hagi hagut dues persones més felices que nosaltres, fins que ha arribat aquesta terrible malaltia. No puc lluitar més. Sé que arruïn la teva vida, que sense jo no podràs treballar. Sé que ho faràs, ho sé. Ja veus que no puc ni tan sols escriure adequadament, no puc llegir. El que vull dir és que et dec a tu tota la felicitat que he tingut en la meva vida. Has estat totalment pacient amb jo i increïblement bo. Vull dir-ho, tot el món ho sap. Si qualcú hagués pogut salvar-me, aquest qualcú haguessis estat tu. Ja no queda en jo res que no sigui la certesa de la teva bondat. No puc seguir arruïnant la teva vida durant més temps. No crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Benvingudes, benvinguts. Comencem el programa d'avui amb aquesta terrible carta i alhora commovedora que l'escriptora Virginia Woolf escriu al seu marit Leonard per ratllar d'un tipus de carta que no són gaire agradables, que són incòmodes, però que desgraciadament també s'envien o es troben. Aquestes són les cartes de suïcidi. Jo som Andreu Llamburu, mos acompanya l'edició en Txec Pons i açò és Epistolari Express.

0: A la primavera de 1941, la salut mental de l'escriptora Virginia Woolf, el seu trastorn bipolar, es va descontrolar definitivament. Va esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva casa a Londres es va destruir i la seva biografia sobre l'artista i crític britànic Roger Fry va tenir una freda acollida. El 28 de març va desaparèixer de casa seva. Va ser el darrer dia que se la va veure en vida. El 31, un dia de sol que esborrava niulats, per d'un fred per esculpir estàtues de gel, l'escriptora va aparèixer ofegada a les aigües gèlides del riu Ouse, molt a prop de casa seva a Sussex. Quan la van trobar, el seu fidel bastó bressolava a la vorera del riu. L'escriptora havia introduït dues enormes pedres a les butxaques del seu abric per evitar que el cos pugés a la superfície massa prest. Sembla ser que no era la primera vegada que la gran novel·lista havia intentat acabar amb la seva vida. Qualcuns dies abans, havia tornat a casa seva amb el vestit totalment xop perquè, segons ella, havia caigut al mateix riu i se li havia oblidat les pedres. Na Virginia havia deixat dues cartes, una al seu marit i l'altra a la seva germana Vanessa Bell, en les que explicava que la seva decisió desesperada obeïa a la seva negativa a reviure els deliris torturadors de la seva antiga bogeria i a obligar els demés a suportar-los. Però abans d'analitzar aquest tipus de carta, anem a donar quatre punts de la biografia de la genial escriptora. El seu nom era Adeline Virginia Stephan, però ha passat a la història de la literatura amb el llinatge del seu marit. La seva carrera literària va començar en el periodisme literari, concretament en el suplement literari del The Times. El 1912, quan tenia 30 anys, es va casar amb en Leonard Woolf i amb diversos companys van fundar el grup de Bloomsbury, grup que encoratjava un enfocament liberal de la sexualitat. Juntament amb el seu marit, va fundar l'editorial Hogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època, com el T.S. Eliot, autor de La Terra Erma. És autora de les novel·les L'habitació de Jacob, Mrs. Dalloway, El far, entre d'altres. La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es consideren com una de les contribucions més importants de la novel·la moderna. En la seva adolescència, na Virginia va patir abusos sexuals per part del seu germanastre, que era més gran que ella, cosa que la va dur, més endavant, a desenvolupar un trastorn bipolar i que la va condicionar també a l'hora de mantenir relacions sexuals. Així doncs, va ser aquest trastorn que la va empènyer a posar fi a la seva vida?
1: This is Daniel Johnston speaking from a mental hospital. They tell me I'm crazy here. Out come the demons.
0: Òbviament, el seu trastorn bipolar, malaltia mental greu que es caracteritza per canvis dràstics en l'estat d'ànim, on les persones afectades oscil·len entre episodis d'eufòria i activitat i períodes de tristor i desesperança, en va ser una de les causes, perquè la decisió de posar fi a la vida depèn de molts altres factors en els que ara no entrarem.
2: Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
0: Però què va impulsar a Virginia a escriure aquesta carta? Les raons per escriure una nota d'aquest tipus són molt diverses. La sociologia, psiquiatria, psicologia i grafologia, entre d'altres, s'han encarregat d'estudiar aquesta tragèdia. En aquest cas, veiem l'explicació del motiu i un intent per alleugerir el dolor del seu marit, tractant de minimitzar sa culpa. Segons Simon Critchell, autor de l'assaig, a punt sobre el suïcidi, aquestes cartes són, i citem, una darrera i normalment desesperada tentativa de comunicar-se. Una comunicació final. No es vol morir sol, sinó en companyia d'una o més persones, als qui la nota va dirigida.
2: Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro.
0: Tema tabú, delicat, incòmode, sovint amagat, del que no hauríem de tenir ni por ni vergonya de ratllar i debatre àmpliament. Però nosaltres ho deixem aquí, recordant la genialitat de l'obra de Virginia Woolf, i mos acomiadem amb les immortals paraules finals de la seva novel·la Les ones.
3: La mort és el nostre enemic. I a l'encontre de la mort, cavalco brandant l'espasa, amb els cabells flotant en el vent com els d'un jove, com flotaven en el vent els cabells de Percival quan galopava a la Índia. Endinsant els esperons contra els flancs del meu cavall, invençut, indòmit, em precipit en el teu encontre. Oh, mort! I ses ones romperen sobre sa vorera.

Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i n'Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC, o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui hi posi l'adjunt.

Esques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor. Com han de secallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

perquè en recordis. Quan faci fred seré la flama

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. I llavors aquest... Vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou,
1: Una mica elige
0: de
1: tu
0: casa
1: pròpia
0: teva.
1: aventura, no?
2: Oh, és una
0: Exactament,
2: cançó
0: saps?
2: boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament. Pues és
2: Elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines, no
2: Faig
0: fa
2: tot el que
0: falta.
2: no faria al meu
0: Exacte, me
2: país.
0: despullo, no al meu país o a casa meva,
2: Bueno, a la meva,
0: perquè
2: sí.
0: jo
2: Nudismo.
0: no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això, eh?
2: Com, com?
0: Bueno,
2: A Menorca tots són turistes.
0: no, tots, no, tu quan vas a la platja ets un turista,
2: Vale, ja entenc, ja
0: siguis de
2: entenc.
0: Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que en el 100%, perquè
0: Ja, hi ha gent que no la comparteix.
2: jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de casa teva.
0: Quina diferència hi ha
2: Bueno, que estàs entrant en
0: entre
2: es mono, bueno,
0: saps?
2: a monopolitzar els
0: Però per això
2: plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de sobte hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de que això, bueno, no ho sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del
0: Sí.
2: turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha
0: Bueno,
2: turistes en
0: el centre
2: un
0: de
2: condomini.
0: Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent el que veig jo, un anàlisi, vull dir, que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta amb la mesquida, a esmortar,
2: Pericoloso.
0: a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no? Això és fer el turista o no, perquè som de casa?
2: Sí,
0: Saps?
2: no, jo crec que,
0: Llavors,
2: òbviament, tot això
0: vull
2: són
0: dir,
2: actituds que s'han de condemnar.
0: clar, jo no condeno, simplement
2: Jo
0: estic com
2: sí.
0: analitzant i observo
1: Analitzar com canvia el comportament, no?
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també es transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre, bueno, i
1: El
0: menys.
1: Titanic Park.
0: Exactament.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: la gàbia de cerimola.
1: Perquè si la mous, es piquen orets, tot sonarà.
0: I sabeu què va passar? Idò, en Bernadet, que era tan valent, va trobar cerimola verd.

0: jo.
1: I els gegants tornaren el cavall de ses quatre forces a en Bernadet i ell va abraçar la flor del món i fugir amb ella. Va agafar l'espasa de Roldan i s'anima a la part i partien fora, deixant els gegants badant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11-12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves torada pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

dona enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Les parets tortes de

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Ràdio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc per una o altra raó i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, és el tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Alzines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda, finalment, a Maquetes, en el podcast de música guapa de Ràdio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Alguna cosa així, sí?
4: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: Ah, vale. Allà te va donar...
4: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó.
3: Vale.
4: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. Comencem la mà de contes aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. De bon matí, ja havia començat a arribar gent a la quadra. Tots miràvem amb atenció, sense alè, el poltre que acabava de néixer. Ha nascut un cavall blau, blau com un tras de mar. Aquest cavall és molt bon presagi. No havia passat ni una setmana que van anar a oferir al rei el cavall blau. El monarca, tan bon punt el va veure, va exclamar amb alegria: aquest cavall és una benedicció del cel. Els déus me l'han enviat per conquerir el món. Crearé l'imperi més gran que s'hagi vist mai. Que li ensenyin a córrer i les tècniques de guerra. Que no aprengui res més. Gràcies a ell seré poderós com un déu. El poltre blau va quedar a càrrec d'un vell soldat que tenia els cabells tot blancs. Quan era jove, havia perdut un braç durant una cruenta batalla i l'havien deixat a càrrec de les quadres. Quan el vell soldat li va passar la corda al voltant del coll, el cavall s'hi va resistir molt i es va intentar escapar. El vell soldat va mantenir la corda agafada ben fort amb el seu únic braç, sense dir res. Al cap d'una estona, el cavall ja no s'hi va resistir més i va començar a trotar al costat del soldat. El soldat va entrenar el cavall amb severitat, la mateixa severitat amb què l'havien entrenat ahir de jove. Va fer que el cavall aprengués a córrer a tota velocitat. No li va treure els ulls de sobre ni de nit ni de dia. No el va deixar descansar en cap moment. I amb el pas del temps, el cavall es va anar fent fort com l'acer i els seus ulls es van tornar freds com el gel. Quan el cavall blau galopava pels camps, la crinera al vent semblava onades de mar castigades per una tempesta. Mireu, un cavall blau sembla una onada del mar. Els pagesos abaixaven les mans, descansant de les seves tasques, i reien. Els soldats alçaven les llances i marcaven el pas al ritme dels cascos del cavall. La gent va començar a anomenar el cavall Onada Blava. Any rere any, l'Onada Blava va anar creixent i es va convertir en un cavall extraordinari. La seva força, la seva energia, el seu valor el feien únic i imponent. Quan va començar l'any nou, el rei va demanar que preparessin Onada Blava per anar a la guerra. La nit anterior, el vell soldat va posar-li una armadura. Li va col·locar ferradures noves als cascos i li va untar tot el cos amb oli. Li va deixar la menjadora plena, li va acariciar els crins per darrere del coll i silenciosament va marxar. El rei va muntar el cavall i va deixar anar un crit de fúria.
1: A les armes!
0: L'Onada Blava es va llançar sobre les línies enemigues com si volés, embolcallat amb els crits de joia dels soldats. Res podia aturar-lo. Les espases i les fletxes semblava que caiguessin als seus peus destrossades. La seva primera campanya va ser una victòria contundent. La moral de la tropa estava pels núvols. Endavant, sempre endavant, cavalcant l'Onada Blava, el rei pujava les muntanyes guiant els seus exèrcits. La guerra continuava i els dominis del rei es van anar estenent en totes les direccions com onades embravides. Però després de les victòries, també quedaven innombrables soldats, morts i ferits. De nit, se'ls escoltava gemegar i cridar que no s'acabarà mai aquesta guerra tan llarga. L'Onada Blava no va ser sinó una maledicció. Hi havia soldats que s'esferien només d'escoltar el soroll dels cascos d'un cavall. La gent del poble també patia molt. Totes les collites havien servit per alimentar les tropes. Tots els que van somiar que el naixement del cavall blau anunciava un món millor havien hagut de deixar casa seva i marxar ben enfora. I la guerra va continuar durant l'hivern, amb la neu blanca caient per tot arreu.
1: «Seguiu l'onada blava, que ni un sol home perdi el pas!»
0: va manar el rei. Els cascos de l'onada blava tornaven a trepitjar la terra mentre les tropes seguien el seu compàs. Junts es van llançar sobre les línies enemigues. Llavors, al mig del camí nevat, va aparèixer un soldat. Era un fiet soldat, amb un casc massa gran que li ballava sobre el cap i una llança el doble de llarga que el seu cos. Els seus ulls treien espurnes. L'onada blava es va aturar en sec. Just en aquell moment, una fletxa vinguda de qui sap on es va clavar a l'espatlla d'onada blava, que mai havia sentit cap tipus de dolor des del seu naixement. Es va encabritar, va alçar les potes davanteres i va fer caure el rei sobre el camp nevat.
1: «Una fletxa ha ferit l'onada blava! El rei ha caigut del cavall!»
0: Els soldats van trencar la formació i van començar a córrer en totes les direccions. Un o dos van caure ferits per les fletxes enemigues. Enmig de tot aquell infern, l'onada blava no feia cas de les ordres. Va retrocedir i va arrencar a córrer, allunyant-se del camp de batalla. Quan el rei va tornar a palau, estava fet una fúria. «Tot ha estat culpa d'aquesta bèstia blava. Vull que demà mateix el matin a la plaça Major!» Van tancar l'onada blava a la quadra i li van posar cadenes a les potes, fins i tot a la que tenia ferida. Aquella nit, una figura tota vestida de blanc va aparèixer a la quadra. Va obrir la porta i es va atracar a l'onada blava. Amb el seu únic braç li va rentar i li va curar de la ferida. Després, li va fregar tot el cos amb cendres i en un tres i no res, l'onada blava es va convertir en un cavall normal i corrent. A continuació, li va treure ses cadenes i li va dir: «Anem, l'onada blava, jo et cercaré un bon lloc per descansar». El vell soldat va guiar el cavall fora de la quadra. Els altres soldats, que estaven vigilant la porta, no hi van parar atenció. Tanmateix, estava nevant i la neu, a mesura que queia, s'emportava la cendra de manera que de seguida va reaparèixer el color blau del seu pelatge.
1: «És el cavall blau! Tanqueu la porta!»
0: Els soldats van començar a empaitar-los, tot cridant, però el vell soldat va muntar l'onada blava i a tota velocitat va aconseguir traspassar la porta del castell, que ja era a punt de tancar-se. I van galopar i galopar i galopar i galopar a través dels camps blancs fuetejats per la tempesta. Galopaven més ràpid que les fletxes que els disparaven. Ja no sabia on eren, però les veus dels soldats no s'escoltaven. Algunes fletxes s'havien clavat al cos d'onada blava. El seu pelatge estava tot regirat i vermell de sang. El vell soldat li va arrencar les fletxes. Es va treure la seva única túnica blanca i li va eixugar la sang de les ferides. Tots dos van arribar a la riba d'un ample riu. L'ancià va guiar l'onada blava fins a la vora de l'aigua. El cavall va trencar el gel i va veure un glob d'aigua gelada que li va córrer coll avall. Llavors es va sentir un crit petit. L'onada blava i el vell soldat es van dirigir al lloc d'on procedia la veu. No gaire enfora, al costat de la vora del riu, es van trobar amb un ancià robust, amb cabells blancs i un fardell pesat a l'esquena, i una dona que carregava un nadó. La dona es va mirar l'onada blava amb tristesa. Els plors del nadó tallaven l'aire i calaven a les orelles del cavall. L'onada blava es va atracar la família amb un trot lleuger. Va clavar els genolls a terra i va abaixar el coll. L'ancià i la dona, amb el nadó, van pujar sobre l'onada blava. El cavall va agafar aire i va donar un pas, i després un altre, i esbufegant va començar a travessar el riu. El gel es va anar partint, però el cavall va passar entre les vores tallants de les plaques gelades. Semblava que el cavall estava lluitant contra el riu. Sortia i entrava de l'aigua una i altra vegada mentre anava avançant. Les aigües tranquil·les del riu es van agitar per primera vegada amb els esforços de l'onada blava. Era com una gran onada blava estenent ones més petites. Quan la família va arribar sana i estalvi a l'altre costat del riu, l'onada blava es va enfonsar en les aigües gelades i va desaparèixer. El llit fosc del riu s'havia empassat el cavall en silenci, enfonsant-lo, confonent-lo amb el blau de l'aigua, com un traç del mar. La gent aixecava els ulls cap al cel, guaitava els camps, escrutava el fons del riu i tots deien el nom de l'onada blava amb veneració. Quan el fred de l'hivern aturava amb el seu gel el corrent de les aigües, murmuraven la història de l'onada blava. La seva crinera era més blava que el cel, els seus cascos trepitjaven la terra amb força, la seva figura taava el riu trencant el gel. I així van anar passant un rere l'altre els dies plens de pau, perquè sempre arriba un moment en què tots podem dir prou i canviar un destí que no és el que batega dins nostre. Onada blava, d'en Jo Jun Jaell. I aquestes paraules les va escriure. M'agraden els cavalls per la manera que tenen de córrer, sempre endavant. De gran, vaig aprendre que la veritable raó era l'instint de supervivència per escapar dels depredadors. Tot i així, em segueixen agradant els cavalls. Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. M'agradaria que tothom pogués despertar el cavall blau que dorm en el fons del seu cor.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Jo tinc una truja que està en el frita, m'adonarà que això no li surt a ser de frita, i tinc a boca nas, coi urós, i per menjar ja li donar pulmós. És com una vaca de color blanc i no.

incentivo a escoltar. Agraeixen a Rita que després hem de matar i de no pot cercar. Abans si la trobes, te la matarem quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat, però t'estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara,

0: En genera un misteri pensar en aquesta relació entre el territori i les plantes que hi creixen, i les persones i la cura de les seves malalties que en aquestes plantes hi han trobat. Menorca no és una excepció d'aquesta relació intrínseca. Aquí també hi trobem cultures que s'han nodrit i curat a base de lo que el territori ofereix. Els metges d'abans eren els herboristes d'avui. Els hi han dit curanderos, bruixes i bruixots. I totes tenien uns coneixements i una relació al servei de les plantes, animals i persones. I avui en dia potser miram cap a pobles indígenes d'en fora amb un romanticisme naïf per als coneixements que encara mantenen. I no és menys importants, crec, que tot el contrari, mirar més a prop, aquí on vivim, per mirar d'apreciar i conèixer les nostres plantes que han jugat i encara juguen un paper fonamental. I per això avui tenim el gust de conversar amb en Marc Moll, un mestre arborista que coneix molt de prop la flora de Menorca. Bones, Marc.
1: Hola, com estàs?
0: Molt bé. Bé, benvingut a les mesurades.
1: M'ha encantat la introducció, molt polida.
0: Gràcies.
1: Molt filosòfica, molt tot.
0: Sí. Bueno, te mollo la primera pregunta. Vale. Què és per tu la terra?
1: Home, la terra és una pregunta complexa perquè és una pregunta profunda. Primer, la terra ens nutreix, no? És un espai de nutrició perquè avui en dia, clar, no estem tan connectats. Clar, no som pagesos, vivim en els pobles, anem a comprar als supermercats. No? Vull dir, primer de tot, si no hi hagués aquesta quantitat de gent que cultiva i fa totes aquestes bones labors, nosaltres no podíem estar bé, no? Per tant, la terra per mi és com una mare que nutreix, no? Després és un espai també de connexió. Clar, la terra pot ser també les nostres arrels, allà on vivim, on tenim la nostra cultura, la nostra família, i també és un espai curatiu, perquè es fet d'anar a veure una posta de sol, a fer un passeig, a veure un ocell, estar a la natura, senzillament, amb tranquil·litat, amb molts de, diríem, de pensaments i coses s'acalmen, no? I tornes a casa amb una pau diferent. Per tant, per mi, la terra seria com tot, no? És com un espai terapèutic, nutritiu i també d'arrels, no? D'arrels. Moltes vegades penso que no apreciem prou aquesta terra perquè estem una mica confusos i en tantes coses que tenim a la societat i no sabem massa bé la importància que té aquesta terra de cuidar-la i d'estimar-la.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Podríem dir, o jo m'atrevesc a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
1: Pues primerament trobo que sí que tens raó que sóc més artista plàstic que pintor, perquè crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn en el dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres es gargot o la línia o es dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a es fanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com lo mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, és un... m'aporten nous punts de vista, podria dir.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Fundador nostre, que ets omniscient, graduat sigui el teu nom, vengui a nosaltres la teva facultat, facis els teus deures així en el campus com a l'altre costat de la porta. La paraula teva de cada curs, dóna'ns-la aquest curs. Perdona que copiem, com nosaltres, perdonem a qui ens copia. No deixis que se'ns passin les dates d'entrega, més lliure'ns de cometre errors. Aprovem-nos.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

provat tot, resultats fatals. Vagis traçat, pur camuflatge, som part del bosc.

tens estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Borja Moll Joan no és ni glosador ni arqueòleg, però li agrada jugar a seró. En recitarà l'obra guanyadora del Premi Josep Vivó de Glosa Escrita 2024, titulada Som Patrimoni Mundial, i abans ens cantarà amb sa tonada de na Roseta una nota d'estil que creu molt necessària en els temps que corren.

Som patrimoni mundial. La notícia és colossal. Mos hom d'un orgull enorme, perquè des de la nave forma, el talaiòtic final, nostre passat ancestral passa a part de tal forma, segons la UNESCO ens informa, del patrimoni mundial. Amb aquesta decisió, s'odicia que Ventura, 14 anys fa que perdura, ha rebut confirmació. No mos pot semblar millor, després d'anys de feina dura, la nostra candidatura ara ja és una inscripció. Format per 9 components, el jurat l'ha destacat, tant per salta densitat, prop de 300 jaciments, més de 8 establiments per quilòmetre quadrat, com perquè es ve proposat, compten tots els referents. Murs de doble parament, ciclopis, que et sa paraula, també recintes de taula, navetes d'enterrament, fins i tot un paviment, cases circulars de faula, tot això que entri dins aula, talaiots, tot i és present. Poblats com Torre Trencada, Son Callà, Sant Agustí, Sa Torreta, Montafí, qualque llosa perforada que funciona com a entrada per allà al Rafal Rubí, Cales Coves, Talatí i qualque cova murada. Hi ha la Torre d'en Galmès, hi ha Cornia, Trapucó, Nacomerma, Torelló, estatuetes de guerrers, bronzes, collars, paveters, navetes d'habitació, hi ha patrons d'orientació a la terra d'esfoners. Aquí n'hi ha que ven tan fort, un poc han exagerat, perquè mos han comparat amb la Rapanui del Nord. Jo no sé si ven d'acord, ja que està a la densitat que una casa han desplaçat els terrenys de l'aeroport. Cronologia, 2300-1600 abans de Crist. Els primers que van ser mesos, direm primers pobladors, sembla que eren bons pastors i no gaire bons pagesos, ibers, sars o lleonesos, important-los religiós. Sembla que els conqueridors d'aquell temps ja eren francesos. Ho intuïm perquè ben prest van deixar bona petjada, que quedà ben arrelada, tal com planta dins un test. Seguien un cot celest? Perquè la llosa d'entrada dels dolmens és enfocada, quasi sempre al sud-oest. Tal patró d'orientació sembla fer-se permanent, o el manco resistent a forana innovació. Cap a aquesta direcció apunten nos accident, navetes d'enterrament i altres llocs d'inhumació. I el costum queda isolat, ja que França ho abandona i a Menorca molta estona queda ben consolidat. Ses taules han apuntat cap a la mateixa zona, persistència que allí sona del que és insularitat. 1600-1200 abans de Crist. Al període naviforme trobarem petits poblats de navetes escampats de manera no uniforme. Semblen no seguir una norma, poden estar murallats a dalt d'uns penya-segats com escaparrot de forma. A Cala Morell també van posar 15 navetes, clans familiars en casetes, ben igual que es pot mosquer. Altres poblats es van fer, elevats com a torretes, controlant àrees estretes. Som Mercè ho il·lustra bé. La naveta més magnífica d'estudons és de postal. S'emprava tal que el Rafal com una gran morga ossífica. Diu l'evidència científica que els enterraven igual, jerarquia horitzontal d'una societat pacífica. I s'esposen com a proves l'equitat d'enterrament i la manca d'armament que quan les escaves trobes. Esperant trobar les noves, hi ha un cementeri excel·lent, d'enfunyais n'hi ha prop de 100 els barrancs de Cales Coves. I és que tal entorn calcari, molts dels membres d'aquests clans cercaven l'etern descans dins les coves santuari. Es mussol i a la descàrrig, una espècie de xamans amb coneixements arcans feien també d'herbolari. Diu que han trobat una mina d'alcaloides dins els pèls, de sa punta a ses arrels. Hi ha fedrina, hi ha atropina, hi ha també escopolamina. Diu que així veia els estels i en tenia millor els cels, aquell que la mort pentina. 1200-500 abans de Crist.
El paisatge més patriòtic que sentim els menorquins són ses torres, ses fortins del període talaiòtic. De primer, el patró és caòtic, que n'hi ha per tots els camins, a sa costa i terra endins, i fan d'ells quelcom exòtic. Tota inducció desafia, els poblats són concentrats, i altres els trobam aïllats, fent ús de surografia. Omplen sa geografia, 400 n'hi ha disposats, en els segles esmentats puja sa demografia. Fer un talaiot vol suor, molt de treball coordinat. Podem dir que ha començat certa jerarquització. I quina era sa funció? Molts de so han especulat. De massissos n'han trobat i d'altres en corredor. Eren llocs d'ostentació? Talaiot, espai sagrat? Lloc de culte reservat als de major posició? Vigilaven l'horitzó? Ja ningú vaja enterrat. Edifici destinat a la redistribució. 500-123 abans de Crist. Un esforç descomunal, conjunt de moltes persones, fa de ses taules icones del talaiòtic final. Posaren en vertical pedres de més de 10 tones i a damunt m'hi encaixones una llosa horitzontal. Recintes de gran bellesa, s'hi documenten rituals, sacrificis animals sempre en sa foguera encesa. Herència cartaginesa? Tenen plantes absidals i ses pilastres radials taven s'espai en destresa. Els contactes comercials en terres no molt llunyanes, dues illes fa germanes i comparteixen rivals. Hi ha vestigis culturals als peus de tals lloses planes, àmfores abusitanes que els espanten tots els mals. A bord de barcos velers, amb espúnics, magó barca, a Menorca desembarca. Diu que vol 2.000 guerrers que tindran sou cada mes, que els barata per un arca que proporciona el monarca. I així ho fan, vi per foners. No sabem què va passar si van lliurar cap batalla. Met s'ha fet qualque troballa d'armes per ús militar. Cas notori són que l'hi ha molta gent que treballa fortificant sa muralla per poder contraatacar. I si passes un llindar i en segueix un corredor, trobes el pati interior d'una casa circular. Sembla que van descansar al fons a una habitació i que una sala exterior hi guardaven el bestiar. 123 antes de Crist, actualitat. I en Cartago destruïda, a sa gimnèsia menor, ens arriba una invasió. En Metel l'ha conquerida. Roma se sent agredida per lluitar en supositor. Lenta en romanització per pal·liar tan greu ferida. Cometes. Qui a la guerra participi contra nosaltres, queda clar que l'haurem de castigar fins que Roma es desempipi. Tanca cometes. Complicat va ses principi, 200 anys van esperar i amb moi mago a vertebrar s'estatut de municipi. I els romans mos fan cristians com a sa resta d'Iberis i assumim els seus misteris. I més tard, vàndals, romans d'Orient i els musulmans han anat passant imperis que han farcit els cementeris i ens han dit pobles germans. Catalano-aragonesos, durant l'edat medieval, duen el règim feudal fins que arriben els inglesos i entremig també els francesos i mos venen per un penyal. Espanyol som al final després de tants desentesos. I ara, canvi de tema. On anau en tanta eufòria? Me sembla un poc excessiu la manera en què aplaudiu tan sobrevinguda glòria. Ja vos refresc la memòria, que no és tot tan positiu. Ja vos con lo negatiu de la nostra prehistòria. Arribàvem al segle XX, en què l'arqueologia, com tot, es renovaria i lo arcaic ens va aclarint. Lloses d'un passat extint, del qual no en tenim grafia, records del que va ser un dia i de com ha anat clapint. Segle de ses construccions, segle de l'humilitat, per Menorca va passar provocant devastacions. Agràries explotacions deixen poblats o estrar, com es de Torrellissà i es que hi ha el lloc d'estudons. Una llista sense fi sobre un xinxer de poblats on pasturen els ramats,
Cornia, Sant Agustí, Torrevella, Montafí, tots ells en terrenys privats, fora dels privilegiats, Torelló, Sant Bernadí... Resulta que, temps enrere, en el lloc de Vinyaiet, on n'hi havia un de grosset, van posar-hi una gravera per adobar la carretera. Tantes lloses n'han extret que el poblat ja no és lo que era, que ha tornat petit i estret. Cas curiós és Montafí, dit també d'antic s'hostal, que era un poblat colossal i l'han fet empetitir. Ben igual que Talatí, molts dels pedruscos del qual al capdavall van servir per fer sa base naval. Saps què van fer, Trapucó? El destrossen els francesos, que lluitant contra els inglesos l'empren com el seu bastió. Fan sa fortificació per assetjar els maonesos, els talaiots són malmesos i a un posen un canó. A Torelló, com un fort, hi ha estalaiot emblemàtic, imponent i majestàtic, des d'on es veu fins al port. I resulta, oh mala sort, que damunt a tall de l'àtic hi té un senyal geostàtic i uns llumets de l'aeroport. En el franquisme es tindria una ànsia desmesurada per embellir la fatxada dels monuments que hi havia. Grans pedres des de Cornia van ser duites a una entrada, tal passadís precedia l'obelisc de l'esplanada.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

los continentes records que et graten el cor fins que et

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Què te passa? Protestes perquè m'estic follant a Cleopatra?

0: Així de cru i directe, comença una curta missiva que li va enviar un dels homes més importants de l'antiga Roma, en Marco Antonio, a qui va ser successor d'en Juli César, Cayo Octavio, o més conegut posteriorment com a Augusto, el primer emperador romà. Comencem Epistolari Express amb en Txec Pons i en Andrea Llamburu. A plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I plan. Losing her again is more than I can be. Xerrar de fake news o de campanyes plenes de rumors per desvirtuar la imatge de polítics o famosos, lamentablement, semblen trobar-se a l'ordre del dia. Per nosaltres no és nou que durant les campanyes electorals surtin a relluir escàndols de candidats, o bé dels partits polítics que s'enfronten o de qualsevol persona que estigui involucrada. Com tampoc és nou que quan les institucions públiques es volen llevar a qualcú d'enmig, l'omplen de rumors i fan una mala imatge i en qüestió de dies ja no saben res i aquest està fora del país. Però és aquesta una pràctica només de l'actualitat?
1: Que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas.
0: Anem avui uns quants centenars d'anys enrere, a l'antiga Roma, ni més ni menys. Tot just després que

assassinessin a Juli César. El buit que va deixar la figura de César va ser agafada pel seu net adoptiu Cayo Octavio, qui, com hem dit, després es convertiria en el gran Augusto. Però primer de tot, tot just va arribar a Roma i, mogut un poc per sa venjança intentant cercar els assassins d'en Juli, es va ajuntar amb en Marco Antonio i amb Marco Emilio per governar en el que es coneix com el segon triumvirat. D'aquesta manera, tots tres es van dividir al món romà. Marco Emilio Lèpid va prendre el control de ses províncies occidentals, mentre que Octavi va quedar a Itàlia amb sa responsabilitat de fer aliances i assentar els veterans de la guerra en la repartició de territori. I finalment va ser Marco Antonio qui va dirigir-se cap a Orient. I allà va ser on es va donar lloc als seus romans, amb la faraona Cleopatra d'Egipte. Una dona, per cert, a qui li podríem dedicar tot un podcast, perquè a mesura que llegeixes d'ella, més interessant sembla aquesta figura. I he de dir que prou malament la deixa la història davant de tot el poder i presència que va tenir dins el seu temps històric. L'historiador Plutarco esmenta que en realitat na Cleopatra no era una dona de gran bellesa, que la gent no s'aturava de sobte per contemplar-la. Però tot i el que deien, la realitat és que Cleopatra desprenia sensualitat, intel·ligència i làbia. Na Cleopatra, continua dient en Plutarco, era capaç de xerrar sense intèrprets amb hebreu, etíops, àrabs, siris, medes i pars. Era astuta i sempre ben informada. I va guanyar diversos assalts en el combat pel poder que ella tenia dins i fora del seu país. Tot i que bé sabem, va perdre sa batalla final. Però bueno. Com bé diu Navallejo, el problema de Cleopatra és que sempre han xerrat d'ella des del bàndol enemic. I potser podríem afegir que també homos.

0: En qualsevol cas, Marco Antonio i Cleopatra van ser amants. El poderós general i sa darrera reina d'Egipte van construir una aliança politico-sexual que va escandalitzar a gran part de Roma, transformant-se en un dels grans mites eròtics de tots els temps. Poc envejar, per cert, a la més popularitzada història de Romeo i Julieta.
1: No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny.
0: I tot això hagués estat molt bé si no fos perquè el senyoret Marco Antonio estava casat. I no amb qualsevol dona. Estava casat amb sa germana d'en Octavio i amb qui ja tenia un fill, mentre ell s'havia dedicat a tenir bessons amb na Cleopatra. Òbviament, el matrimoni entre el general Marco Antonio i Octavina havia estat un matrimoni estratègic per afiançar el triumvirat i clarament va funcionar, ja que aquest matrimoni li va donar descendència i els triumvirs van estar encara més units. Però tot i això, Marco Antonio no va tardar en tornar a les seves velles costums. I dic velles perquè Marco Antonio ja feia estona que coneixia a la faraona. Doncs casat aquest amb la seva primera dona, ja havia tingut alguns aproximaments amb sa reina d'Egipte. En definitiva, tot un xafarderum històric, com podeu veure.

En tot cas, ser militar i polític romà requeria estar en constant moviment i present allà on et necessitessin. Per això, Marco Antonio anava i venia de per totes bandes del territori romà. La tensió entre Octavino i Marc Antonio ja venia de problemes polítics i desig de governar. Tot i així, es necessitaven l'un a l'altre per poder mantenir-se en el poder. I així va ser com van renovar el triumvirat durant 5 anys més. Això significava que havien d'enviar novament legions cap a Orient. I aquí va ser on en Marco Antonio va tornar a deixar a la seva dona oficial, Gnaia Octavina, embarassada de la segona filla, i va tornar a Egipte, on la Cleòpatra l'esperava per començar la guerra parta. Aleshores, ara vos heu de posar en joc. Marco Antonio fa la guerra per un costat. Lèpido va ser obligat a renunciar al seu càrrec després de ser descobert amb unes maniobres polítiques un poc desafortunades. I aleshores, Octavio es veu tot sol governant Roma. Però ràpidament va trobar una oportunitat perfecta quan en Marco Antonio li va fer arribar una petició perquè li subministrés veterans de les legions estables a la Gàlia i així poder guanyar la guerra. Davant d'això, Octavio li envia flota poc útil i només 2.000 veterans. Fet que va fer comprendre a Marco Antonio que les intencions del primer eren les d'iniciar un nou conflicte civil, per la qual cosa va acceptar la situació i, enfadat, va acabar repudiant a la seva dona, a qui va fer tornar a Roma amb son germà. I és aquí on va començar una campanya de rumors per part d'Octavi. Aprofitant-se avinentesa per escampar males paraules sobre el seu rival i així allunyar-lo del poder polític i sobretot de Roma. El va acusar de ser un home de moral baixa, que havia abandonat a la seva fidel dona i en els seus fills per estar amb sa promíscua reina d'Egipte. El va acusar de mujeriego, de bebedor i sobretot el va acusar de ser un mal romà, ja que s'allunyava de les costums romanes inclinant-se cap a gustos més orientals. Un greu crim per l'orgullós poble romà.

En definitiva, no podem dir que na Cleopatra fos la causa per la qual en Marco Antonio i en Octavi començaran a tenir problemes, perquè ella i el general es coneixien tantes. Però sí que podem dir que va ser un detonant clau per enfrontar-los a tots dos, sobretot a partir de que en Marco Antonio es divorciés d'en Octavi.

0: Recuperem ara sí la carta amb què havíem començat el programa. Podem imaginar que davant de tots aquests rumors, alguns exagerats, altres de ben certs, en Marco Antonio també tenia coses a dir. I és per això que la missiva que va enviar venia carregada de rancor i odi.
1: Però estem cansats. I ni tan sols és alguna cosa nova. La nostra relació va començar fa 9 anys. I tu, què? Ets fidel a Lívia Drusila? Te felicit si, quan aquesta carta t'arribi, no te n'has anat en el llit amb Tertúlia, o Terentila, o Rufila, o Sàlvia Titicènia, o totes elles. De debò importa tant qui te la posi dura.
0: Fins aquí el programa d'avui. Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i en Andrea Iomburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: nova volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius, recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent. A nivell individual, hi ha coses que no semblen abastables, però quan es treballa en grup, la potència es multiplica. Ajuntant-se amb altres mans i altres caps, es pot ajudar de manera significativa. Els voluntariats ambientals aconsegueixen transformar zones i resoldre problemes importants, de vegades amb un sol matí de feina. Destapar torrents embussats, recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques, esporgar boscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar, alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs, habilitar basses per al bestiar i els amfibis, sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues, ajudar a la producció de cultius resilients... Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien, en el xivarri s'hi endevina l'alegria. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I, de vegades, es troba la força per erradicar-les.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Tosh. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt de...

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella.
0: És que t'agrada fer l'or.
1: Tu que és bo, sí?
0: Mira.
1: Ai, mira, la puta una volta. Com és bo l'elefant?

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, en la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia, benvingut, i un honor que m'ho vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'ha anat cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil

0: identificar qui ets autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'és tan conegut avui en dia. És veritat, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició de anys. Per exemple, podem agafar, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que sa lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguen de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cert que és motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornarà a tinta, el trobam a moltes altres lletres que... d'Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí, que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfol Mus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és amb nosaltres a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que reconeixem, no? De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconegudes, que a més, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo, en aquella època, jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que em pot descansar, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, i allà vaig conèixer en Gomercindo Riera, un magnífic poeta que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. I el segon també havia fet la lletra amb el monasteri, i va arribar, jo vaig conèixer a casa Menorca un dia i em diu jo no vull presentar-me més, com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar, i va dir, bueno, manda-me una canció, manda-me una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i em diu, sí, me gusta, diu, i ja sabem tot el que em va dir, diu, falta el estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és un estribillo?
1: El estribillo, i un dia anant en ses barques dins el port, un dia que feia vent, i jo pensava... que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó? I vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida, ets el meu cos, l'aliment.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era,
0: i ella
1: fora,
0: era fora. Barcelona. Per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, diguem, anècdota real, no? Arriba a enlairatser com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent. No? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, sí. Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir de fet de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat d'Estrió Arrels de Menorca, i hi veiem també alguna col·laboració, per exemple aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona en Ben Mercadal. Però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups. I, de fet, feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior, d'alguna manera, té un paper bastant important en la represa, un poc, d'aquest estil, no? De la cançó marinera, la música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons. Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, la cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta, la música de Ortega Monasterio, resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de la manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 d'anys. I el més important d'aquí és el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple, en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
0: perquè la sentida. Perquè la sentida en els bars, la sentida les trobades, i allò de... És una cançó d'Ortega Monasterio i Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo, al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin, perquè era la primera que van emetre en català.
0: I
1: va ser...
0: Dins del festival, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera en català.
1: La primera en català.
0: I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer en Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots la gent que ja l'ha cantada, en Joan Pons, en Joan Pons,
0: els de Lluís, Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
1: Maragassa i tot això.
0: Sí, sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
1: Sí, jo, que a més, aquesta cançó jo no tot sol és la repercussió que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo sense aquesta cançó jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folclòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
0: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les habaneres i aquest estil de música. I, I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això que fa, això fa que s'avanera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca. Per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, no és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i l'eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és Antoni Fulmus, que el tenim aquí.
1: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després, el que deien, la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
0: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerrant de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
1: Exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, i se'n va anar i després va tornar, el que dèiem popularment, en sa cuenta, en ses cames.
0: I el pescador no era de Menorca?
1: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, diu, jo som els qui vaig inspirar la cançó no té cap monasteri. I era d'haver, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el monasteri, li vaig dir, i tu coneciste, perquè xerrava en castellà, tu coneciste a Lucas? Sí, diu, però no se llamava Lucas. I diu, per què posiste la balada de Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Locum, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
0: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia...
0: La primera veu de Nilario
1: és absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molts anys, perquè si el monestir l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vol al mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta vora el mar, no diu de vora la mà.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: Es dona que... compte que sí, efectivament està feta fora de, ses, de Menorca. No?
0: Sí,
1: Però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també bueno, un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a la sense golir femení l'empre segons com també és nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba, vora la mà
1: és una síl·laba més. I això compta molt a l'hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt primmirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en que les síl·labes tòniques, vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, diguem, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells als 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes ranxeres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons, cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes altres que eren...
0: Margarita, que lindo eren... su mar.
1: Exacte, eren... aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després definitivament la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, que no té com un estèreo, i cantades en català, quan van arribar molt en fort, fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, a més, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest festival.
0: I per televisió. Cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió. Després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol que vostè pregunta. També van gravar, va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenia molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar, era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo, aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, pel descansi, i era gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. Jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: És a dir, perquè això és per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra Menorca, i en Deseada Mercadal va posar una música fantàstica, i la lletra va encaixar, no van haver de repassar res.
1: Sí,
0: i el primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat, tenia la tanca de Sant Lluís, I bueno, pues després va agradar molt i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests i el segon any ja van posar un disc de vinil. I
1: que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timonet tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que a quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril, en la creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de la música amb el procés de les fàbriques té la seva relació.
0: Allò que diuen dels sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, exactament. Tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com un altre Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega, no, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Deseado Mercadal. Ets com un altre Menorca de Marcos i Tolo.

0: Molt bé, i la cançó segueix, i nosaltres xerrarem per damunt. Interessant, també aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i escassets. En aquella època, època d'escassets, que escassets començaven a discos també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels Parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren d'Amor. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport d'Amor, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella d'Amor, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés, i Ortega Monasterio va venir a recalar precisament Amor, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar, i gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Clar, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mó, es castell, i a poc a poc a l'O ja, bueno, tenim en Arcadi que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. Volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, si són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de CPEPs i persones que se n'han anat com a Marcos Intolo, però per exemple en Beferro encara segueix participant encantades.
0: Beferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella estava encapçalat per Beferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, Beferro estava dins de Pep, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Ses Rodes Redes Vents, aquests grups, i segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és sobretot Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Arguimbau. Pere Arguimbau és un guitarrista excel·lent, que treballa molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Espectaculars encara ho són.
0: Ho són, sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que hi ha persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat un i tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau, tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament inconfusible, el tenor allà dalt, tots els contrals, els barítons, en Gavi, que tu sabeu principal de tenor, està molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, van gravar La balada d'en Lucas, van gravar Escolta el vent, van gravar Na nena, És com una altra Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer
0: I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en els gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el recull aquí s'escolta d'una cançó que també m'ho permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: Fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat de Seada Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: De músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseada de Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, però aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fent Deseada de Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat a Cebre, que això era de Deseada de Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, a popularitzar melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja a l'estram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells, fins fa dos dies que diguem, actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, de certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè
1: fan camí.
0: Són del castell també, que de Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recomano, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també m'ho explicarà, una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan va venir al monestir amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada a parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monestir va dir, ara us vull a tocar la manera més antigua que jo conozco, que tiene 100 anys, que és del maestro Tàrrega, i que se llama, la música se llama tango, i es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que cada una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cot s'escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi va anar aquesta.
1: Des Parrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament totes. Alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. Mira, hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per un disc de Xarrels, que és la barca de suro. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona, i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el de fer les barques de suro, aquesta petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions. O sigui que a vegades te surten
0: d'aquella anècdota, apareix,
1: però generalment és quan
0: tema de cançons.
1: És quan en in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o una cosa, per un fet que ha passat, pues és quan te ve tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària marinera, de Trio Reals de Menorca.

0: è stato un testamento vitale.
1: Sì.
0: Penso.
1: Sì, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. La meva barca sigui sa tomba i espal i antena faran de creu. És un desig de morir enmig de la mà.
0: Sí, senyor.
1: Uh-huh. Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que es cots us campi per mil onades fins a infinites.
1: Ni enterraments ni res. A la mà.
0: A la mà.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagis acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo a vosaltres que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en a Marina, avui en a Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món. Els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet un crit i tot.
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes esses que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Fric, capítol 71, en el qual viatjarem anys llum per l'espai per visitar una de les millors sèries de ciència-ficció, la trilogia Fundació, d'Isaac Asimov. Una història amb diversos nivells de lectura que incorpora múltiples elements de política contemporània, història antiga i matemàtiques. I això que jo no m'agraden gens les matemàtiques.

0: crítiques. Tres llibres que es llegeixen amb molta facilitat i fluïdesa, pròpies de la lleugeresa estilística dels bestsellers, de la seva rapidesa d'escriptura, l'interès de la narració de la qual mai, mai, mai decaurà. Descobreix com és embarcant en aquesta nau sideral i escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Esfar Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

cançoneira fresca d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada, es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

ara encara no hi ha anat. I quan mos vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix.

tindré dues escaines de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, les canyes que em fan anar rovell. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Doncs els diu quan jo te toc. Tu te fons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

Bon dia i alegria, i avui encetam un altre programa super especial. Avui, més que dedicat a una banda en concret, xerrarem de diverses bandes i del moviment que tenim a Menorca.

0: I és moviment que en part és gràcies a l'explosió hardcore, i també hem de començar a xerrar d'Implosion o Implosió Hardcore, que és més temporada, diguem, primavera-hivern. Llavors avui tenim en Joan perquè mos adelantarà unes petites novetats sobre aquest tema de Implosion, que fa dues o tres temporades, no?, que es fa dos o tres anys.
1: Anem per nombre 6 ja, enguany serà nombre 6. Sí, passa ràpid els anys.
0: Joan Fornaris, bones.
1: Què tal, com va? Una altra vegada som aquí, que guai.
0: Sí, 6 vegades ja.
1: Joan, sí, ja. Enguany fas nombre 6, i la idea de Simplosion va ser un poc a partir de la idea inicial de Simplosion, que eren convidar bandes de fora a venir a Menorca com una expressió de veure que se'ls fa fora de Menorca. Però Simplosion era un poc la idea al revés, no?, de veure i conèixer bandes que surten de Menorca i que estan fent música que no s'adapta o que no està inclosa dins els criteris de les sales que hi ha aquí a Menorca.
0: La gran diferència, diríem, és que Simplosion sempre han estat bandes de Menorca, l'explosió venen bandes de fora, diguéssim, fora de Menorca,
1: sí.
0: I enguany és una edició, serà una edició super especial.
1: Sí, enguany tenim la idea de poder sortir de Menorca les bandes d'aquí i fer Simplosion a Mallorca, a fer una petita mostra de l'escena que hi comença a haver de punk i hardcore aquí a Menorca, i com que tenim molt d'amics i molt de companys allà a l'illa del costat, doncs ens hem posat tot facilitats per muntar la factoria de Santa Maria, doncs s'explosiona amb 10 bandes o 11 bandes de Menorca. Yeah!

0: això és un punt boníssim en el sentit de que per primera vegada que s'ajunten, o sigui, que hi ha hagut bandes que a nivell individual com a banda o amb algun parell de bandes o tres han sortit a fora, però ha sortit totes les bandes o s'esquiparen a fora, en aquest cas la Factoria de Sau de Santa Maria, és un puntasso.
1: És un puntasso i un repte a nivell logístic també, organitzar-nos. Som 10 bandes, som més de 25 persones a moure i un poc pues, tota la logística que representa muntar un bolo fora de Menorca, a nivell de backline, d'instruments, de quedar a dormir, de dietes i bueno, estem molt contents de poder fer això a Mallorca i ja bueno, mos han escrit de per allà amics, coneguts, que tenen moltes ganes i que segur que complirem i que vindrà molta gent, vull dir que convidam també a tothom a venir a veure aquesta mostra d'estils molt diferents però que tenim en comú això pues, punk, hardcore i sons extrems fora del circuit més comercial.
0: Val, no, és tot un repte i esperem que vagi superbé. La veritat és que has d'agrair que hi hagi aquestes iniciatives, esperem que n'hi hagi més.
1: Sí. Val.
0: I ara, com a anècdota, he replegat en Joan aquí. Hem vingut a la cuna de l'Esporjó Hardcore, que no és més que la plaça de Sigles i de l'Ajuntament de Ferreries, i aquí mos hem redossat a l'entrada de Sigles, ja. Però bueno...
1: És molt bo, tio, tornar als inicis, l'explosió, jo no sé quants anys deu fer, perquè jo el primer no hi era, però les fotos són brutals des del dia aquest, i la gent també té molt bon record, i va ser com l'embrió, no, de lo que ha vingut després, que ja en duim, no sé, 12 o 13.
0: Sí, crec que va ser el 2013, i hi ha un abans i un després, clarament, amb el moviment. Bueno, aquí recordar la gent que va organitzar el primer, no Oscar, bueno, Migranya, la gent de Migranya, i col·laboracions que hi ha de gent de Ferreries, el tema de logística, però bueno, està bé tornant a aquests orígens.
1: Ja veus, és brutal poder fer l'entrevista aquí, està molt, molt guai.
0: Bueno, gràcies per tot i bueno, a mesura que vagi avançant el tema ja farem més coses especials sobre aquest superconcert. Vinga, gràcies, salut.
1: Va, salut.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i per setembre s'olivó madura. L'olivó és el fruit de l'oastre, arbre autòcton de la conca mediterrània. Els oastres joves reben el nom de ravells i tenen un aspecte diferent, amb fulles més petites i branques com a pues. Hi ha un refrany menorquí que diu que els ravells tornen oastres, volguen dir que els infants i joves acaben seguint adults i canvien de manera de pensar o de fer. La varietat cultivada de l'oastre s'olivera, de fulles i fruits més grossos, dels quals s'extreu el preuat oli d'oliva, sort líquid i base de la dieta mediterrània. També es pot fer oli d'olivó, però és més costós d'obtenir. Però qui ben aprofita aquest petit fruit són els ocells, sobretot tords i estornells, que quan arriben a Menorca per la tardor troben una bona font d'aliment. Després, amb els seus excrements, els ocells escampen els pinyols, les llavors, pel camp, donant vida a nous oastres, que s'acabaran integrant en el paisatge propi de la nostra illa, format per un mosaic de retalls d'oastrà i camps de conradís. Així que ja ho veus, quina joia botànica que tenim. Una joia de la Mediterrània.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: No sabem si el turisme ens ha salvat d'alguna cosa, però sí que sabem que el turisme ha influït a la música feta a les Balears.
1: Començam aquest primer capítol escoltant la cançó "El turisme mos va salvar", del grup mallorquí Ànimos Pàrrec, que ironitza i fa befa d'allò que ens han venut que sense turisme no podríem viure.
0: En aquest episodi parlarem de turisme i música, però no ho farem descobrint cançons que tracten aquest tema, sinó que parlarem amb músics de Balears que han fet feina a hotels durant diferents èpoques.

0: Bé, Miquel, crec que no fan falta moltes presentacions per conèixer qui canta aquesta cançó.
1: És molt conegut, és un músic molt conegut que en prop de 30 discos publicats i en moltíssim de concerts arreu de Balears, Catalunya, la península i fins i tot a Europa, en Tomeu Penya, és un dels músics mallorquins més reconeguts.
0: El que no sap tothom és que va començar la seva carrera musical tocant a hotels durant el boom turístic dels anys 60.
2: A final dels meus 15 anys, principis de 16, és que ja se varen fer molt de grups perquè va venir una animalada de turisme, començava a venir fort, i tots els hotels sortien com a bolets, tots vint de menester un grup, i me plovien de per tot perquè anar a tocar amb ells. El primer hotel que vaig tocar com a professional, abans de 16 anys, va ser Hotel Talayot, que encara existeix. Aquí va ser el primer hotel que vaig tocar com a professional, i me'n record perfectament la cançó que jo cantava, que era The House of the Rising Sun, però ho cantava en castellà, perquè encara no sabia anglès. Te puc assegurar que aquell temps anar a tocar hotels que en sortien cada dia d'hotels era fet-se ric. Guanyava més en un mes que mon pare i mon mare fent feina tot l'any fora vila.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé en Tomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiats perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som... hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.

0: Avui en dia, però, totes les feines que veuen del turisme s'han precaritzat i molt, i ja no se viu de la mateixa manera fent feina en aquest sector. Hem parlat amb altres músics que encara toquen a hotels i ens han explicat quina és la situació actual. És el mallorquí Jota Bordoy i el menorquí Pedro Tuomala.
1: Perquè jo sempre he viscut, jo des de petit ja veia gent que es dedicava a fer hotels i a fer música por ahí, sempre una cosa que m'ha cridat l'atenció com a cosa superdivertida, que a més guanyes bé de pasta i sempre m'ha fet gràcia. Ja quan vaig decidir ser músic, doncs vaig entrar dins aquest circuit. Des de fora sempre diuen que a Menorca hi ha molt de nivell de músic, en quant a gent que toca molt bé i que canta molt bé, perquè hi ha molta, vull dir, aprens molt, és una bona educació fotre un parell d'estius tocant a hotels o festes o bodes, que també és una cosa que s'ha posat molt de moda ara. Sí que hi ha molta gent que es dedica a fer versions, no hi ha una escena de grups de temes propis mai molt potent, sempre n'hi ha i sempre hi ha alguna escena, però no és una cosa que sigui molt tremenda, perquè bàsicament perquè a Menorca no queden gaire d'hivern per anar a veure grups de temes propis. Vull dir, la feina està fent versions a hotels.
2: De la meva experiència tocant a hotels podria dir moltes coses. N'hi ha moltes de bones, també n'hi ha de dolentes. És un món un poc complicat, també després de la pandèmia va canviar molt. Durant els anys ha canviat moltíssim. Jo he xerrat amb músics que feien feina abans del 2000, per exemple, i tocaven amb orquestra i tot a hotels, i era un altre rotllo molt distint. També han de tenir en compte que amb algunes coses va bé i amb altres no, però han entrat en joc empreses que es dediquen a ser intermediari entre músic i hotel, i això, pues, com tot, té els seus contres i té els seus beneficis. Però és vera que és un món complicat, perquè hi ha molt de factors, que és que cada pic intervenen més la música feta digitalment, els DJs, i després que els hotels, per molt de duros que facin i per molt que cada any a Mallorca i a totes les illes hi hagi nous rècords de turistes, li costa gastar dos més en cultura, digamos, o en música de qualitat.
3: Pel que ens expliquen aquests músics, aquests grups d'hotels sempre han fet versions i ens ha picat la curiositat saber quines eren aquestes cançons que versionaven abans i també les que fan ara. Quines creus, Francesca, que eren aquestes cançons que se tocaven en els hotels en aquells temps?
0: Jo m'imagino com a cançons folklòriques espanyoles, però realment no m'havia plantejat mai.
3: I de pot ser, mos en durem una sorpresa, millor que mos ho contin ells.
4: Bueno, eren cançons molt conegudes, sobretot italianes, espanyoles, franceses, que estaven tot traduït en espanyol en aquell temps, i el que importava era fer ballar en els clients de l'hotel. I totes aquestes cançons, que estaven de moda en aquell temps, feien ballar, i ballaven, i a més, si feies 4 o 5 cançons dels Beatles, tornaven locos. I nosaltres també, els que els tocaven també, els Beatles estaven a tope en aquell moment, i clar, tocaven dues cançons dels Beatles, i els que no havia ballat, ballava.
2: Jo, en el final, el que millor m'ha funcionat, també sento un poc caparrut i dient jo no vull fer això ni això altre, és que jo vaig fer un duo en el qual fèiem versions bàsicament de soul i jazz i qualque bolero, aquest era com a més eclèctic, però sí que jo, per exemple, tot sol feia soul i folk i poc més. Els hotels solen cercar música que faci ballar la gent, normalment, i també és que es depèn, perquè cada hotel té un director i un programador, i això és com a les discogràfiques. Hi ha gent que se creu que sap el que vol el client i que se creu que sap el que vol la gent, i això no se pot endevinar mai. O sigui, ja te dic, una setmana sí, a lo millor tens gent que vol un tipus de música i la següent no. Depèn de l'edat, és que depèn de tot.
1: El tipus de música que cerquen els hotels va canviant, va també seguint una mica cíclic. Un temps sí que poden uns shows un poc més bombàstics, que els dic jo, amb llums i disfraços i tal, més tributs, imitant en aquest cantant o aquest altre. Un temps es va posar més de moda, però també bandes en directe. Després, òbviament, ja no van poder pagar tant de músics i s'ha reduït una mica el format. Hi ha molta gent que va amb un portàtil, amb basses gravades i cantant o tocant un instrument, jo que sé, un saxo, un clarinet, el que sigui, més de fondo, diguéssim. Bé, hi ha diferents coses que demanen els hotels. Jo què sé, suposo que és dissabte, no programes el mateix que programes els dimarts. Per tant, hi ha varietat en aquest sentit.
0: Bé, en tot cas, Balears és un lloc molt difícil per viure de sa música i de l'art en general. I si un grup se vol dedicar a això, ha de tenir molt de concerts programats o sortir a fora a tocar, cosa que per culpa de l'insularitat tot això és molt difícil. No ens ha salvat tant el turisme.
4: Ha canviat per complet. Primer érem aquests grups que en vivíem de sa música, perquè hi havia possibilitats. Vivíem bé, molt bé, de sa música, per hotels. I després se parlen les discoteques. També tenien els seus grupos, d'hores els grupos, cada vespre. Els hotels canviaven de grup cada dia. Després va canviar. Començaren a parar els entreteners, que és que entretenien el públic. Paraven discos, ja no havien de menester el grup. Se va acabar. I després va venir, o ha vengut, el que són els grupos bons, però que no en poden viure perquè no hi ha puesto per viure. Al tenar d'anar, si te'n vas, grups com aquests bons, cada de cantó en caben i tampoc no en poden viure.
1: Fa tants anys que funciona així la cosa, que es toques aquests 6 mesos i després pues, no toques gaire. Jo, pues, a l'hivern em dedico a fer les meves coses pròpies i tal, que òbviament pues, són 3 o 4 bolos en l'any. I no te sabria dir com crear més espais culturals, hi ha sales, hi ha teatres, hi ha cosetes, el que no hi ha és molta gent, sobretot si hivern, que aquí queden 4 i no hi ha un públic per mantenir, m'assembla, una escena de gent, la gent jove, el públic d'aquestes coses està fora estudiant, també la gent que té entre 18 i 28 pues estan fora normalment. És difícil, és una situació difícil.
2: Jo crec que el millor que se podria fer, i això ho haurien de fer pues els ajuntaments, el govern, i no només a Mallorca, sinó per tot. O sigui, que s'apostar més per la música en directe, que hi hagi llocs per la gent, per els músics, per qualsevol tipus d'artista, i que deixin obrir més locals amb música en directe, que si hi ha qualque local, com per exemple hi havia a Lisboa, o hi ha hagut altres, que aposten per la música en directe, els hi donin un poc més de carinyo, que ells mateixos s'obrin qualque centre, o sigui, és que... No sé com va perquè és tema de lleis, però al final moriren d'èxit, però d'un èxit de turisme des que no s'ha de fer, jo crec.
3: En aquesta píndola hi han participat Tomeu Penya, Jota Bordoi i Pedro Tuomala.

0: us piquen la sal.
1: Som el municipi d'Europa amb més càmpings. 14.000 llits turístics per una població de 10.500 habitants durant tot l'any. Benvinguts i benvingudes a Argelers.
2: Ha polit Argelers, Argelers ras i curt, i no pas com se sent massa sovint, Argelers de la Marenda, sens dubte per influència o traducció del complement sur mer, afegit en el topònim oficial afrancesat Argelers-sur-mer, o pronunciat a la catalana Argelers-sur-mer. Aquell afegitó serveix per distingir la comuna nord-catalana d'altres localitats que se diuen Priu, igual, i també per atreure més turistes a la

trepem dos veïnats principals, que són Tetzó de Vall i el Racú. De fet, al Racú hi va néixer un dels cantautors nord-catalans més destacables, en Jordi Barre. Era l'any 1920.

0: racó lliure i fa bon viure, i Argelers encara més. Tal com diu la dita, i ho veiem des de la passejada dels Pins, molt a prop de la platja, que porta el mateix nom. Estem a ple estiu, i els carrers són plens de gom a gom. La gent es passeja, tot i la calor sufocant. Les famílies s'embuteixen a les terrasses. Els gelats són sempre presents a les mans dels nens i se senten moltes llengües diferents i d'arreu. També veiem els pàrquings plens de cotxes aparcats, amb matrícules de diverses nacionalitats. Si mirem cap a la platja, hi veiem la gent acumulada, com si estiguessin en una llauna de sardines. La teva tovallola toca directament amb la del veí. Aquesta imatge és més difícil de veure a la temporada d'hivern. Ara gaudeixen del sol, de l'estiu i de les seves vacances.
1: Tampoc tenim pas de perdre de vista que en aquestes platges argelesenques hi ven pas fora que la gent que estiueja als càmpings del vilatge i dels rodals a l'entorn. Meta bé hi ha la gent del territori, sobretot de les zones i comarques de l'Albera i del Vallespí. Això fa que hi hagi aquesta gentada pels carrers, places i platges d'Argelers.
2: Vallagustís de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, Vallagustís de l'agost, i quan se'n van pensen a l'any que ven, com ha fet vent irant d'una altra banda.

0: propòsit de les platges, aquí, avui, veiem tot de gent estirada, prenent el sol i jugant amb la sorra, sense cap preocupació. Però no fa tants anys, aquestes platges van ser l'escenari d'uns esdeveniments molt més cruels. Es van transformar en camps de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, al febrer de l'any 1939. Era ple hivern, feia fred i les ràfegues de tramuntana feien la situació encara més àrdua i dura pels exiliats republicans. L'estat francès no va preveure aquesta riuada de gent que va aparèixer des de l'altra banda de l'Albera. La platja va ser l'únic lloc on els van tancar, un lloc indigne i inhumà. On ara es pren el sol i es juga amb la sorra, milers de persones innocents hi van deixar la vida. Això va durar fins a finals de l'any 1942.
1: Sembla ben bé foll, boig, perquè fet i fet fa poc temps d'això. És força important que no s'oblidi pas aquell episodi tràgic de la història. Per en saber més sus del tema, se pot visitar, per exemple, el memorial del camp d'Argelers o també, pas massa lluny d'aquí, la maternitat suïssa d'Elna, que va tenir un rol important, capdalt, per salvar i protegir els mainatges naixits i sul punt de néixer en aquell entorn hostil.

I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.

0: va ser construïda pel rei Jaume de Mallorca per poder tenir vigilat el pas i la mar. Actualment és un parc natural protegit i s'hi pot fer senderisme i és un bon lloc per fer-hi una excursió familiar. Menys, sobretot, en els dies en què bufa tramuntana.
1: Això segur, i sempre sul territori muntanyenc d'Argelers, a la serra de l'Albera, me al límit amb el terme comunal de Sureda, veieu, vos agradarà anar fins a la capella de Santa Maria del Castell d'Ultrera, avui en ruïnes, com el castell del mateix nom, d'Ultrera. S'apunta una bonica passejada amb unes vistes impressionants sus de la mar i de la plana del Rosselló.

0: dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Merced festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que ve començarà, d'aquesta setmana començarà el Sonar, fa uns dies vam tancar el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que déu-n'hi-do.
3: Quin és l'impacte cultural dels macrofestivals? Portar grans referents mainstream enriqueix o empobreix? Quin model cultural estem promocionant?
4: Turisme i macrofestivals.
5: Parlem de turisme i macrofestivals, un arrasant fenomen en què grans empreses neoliberals ens ofereixen l'experiència de veure massificadament alguns dels artistes que et surten al recap de l'Spotify.
6: Et surten en llistes afectades per la influència de grans discogràfiques que ens endosen diàriament la música que volen, com si fóssim un ànec del qual volguessin fer-ne foie gras.
5: Ah, sí, i també podràs escoltar una llista interminable d'artistes invisibles i malpagats que no coneixes, però gràcies a la borratxera que portes o la quantitat de drogues que t'hagis pres, semblaran gairebé increïbles. Tot això barrejat amb l'exuberant experiència de...
7: 1.
6: Pagar un pastizal, fins i tot per una aigua per reduir la boca seca.
7: 2.
6: Convocar hordes de turistes amb diners perquè, com una potra salvaje, vinguin a derruir la teva ciutat i en facin augmentar els lloguers.
7: 3.
6: Embrutant massivament i generant encara més residus per a aquest planeta que es mor.
7: 4.
6: Practicant desconeguts desfassats qualsevol idioma menys el de la Terra on vius.
8: Hola, ajuda'm.
7: 5.
6: Podrir-te de calor en una tenda de campanya per sentir-te Boy Scout amb ressaca suprema per un dia.
9: Fins que a mi per la vida tocarà menjar la por.
7: 6.
6: Finalment, viure en una bombolla temporal que diràs que t'ha canviat la vida.
5: Mentre el que haurà canviat són els diners que aberrantment han enriquit a l'empresa i no el pringat esclavitzat a la barra que veia com les pupil·les se't dilataven infinitament. I el panorama cultural en català dels macrofestivals tampoc és pas l'alternativa o surt d'aquesta brossa social. 4 artistes escollits arrasen tots els festivals, les festes majors de poble, on els tècnics de cultura no saben què programar i, en conclusió, destrueixen qualsevol possibilitat de generar un panorama just, divers o alternatiu. I això sí, esdevenen capdavanters del que li diem l'escena catalana, que actualment és l'escena més despolititzada i més trista de la nostra història cultural.
10: Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals.
11: Bon cop de fals.
12: Falsalona. Ah, per això, fals.
6: Nando Cruz, autor del llibre Macrofestivales, el agujero negro de la música, ens ho diu així.
13: Els festivals són una col·lecció de bombolles. La bombolla de les xifres d'assistència inflades. La bombolla dels caixets. La dels preus de menjars i begudes, la mediàtica, que genera enganyosos miratges de rellevància cultural. La bombolla dels patrocinis, que sobrealimenten gèneres musicals en funció de les seves estratègies de màrqueting. La de les falses expectatives que suposa per als grups tocar en festivals a vessar i dies després tornar a la realitat de les sales buides, la bombolla legal, que converteix els festivals en ranxos aliens a les normes que es compleixen rigorosament fora del recinte. La de l'abundància, que camufla dinàmiques precaritzadores, i, per descomptat, la gran bombolla dels diners públics, que alimenten totes les bombolles incloses en aquesta llista.
5: I és que si rasquem unes quantes dades sobre macrofestivals, podem veure l'estafa de tot plegat. Segons la revista Forbes, al Primavera Sound 2022 hi van assistir 500.000 persones. La despesa mitjana dels assistents és de 1.200 euros. No ens diuen quan guanyen, però si multipliquem aquestes dades ens donen 600 milions d'euros. Això sumat amb la incongruència que el Primavera Sound ja rep en forma de subvenció pública 3.992.731...
6: Pessetes, no?
5: No, euros.
6: Si vols conèixer més sobre aquestes subvencions públiques que financen el Fora Negra de la Música, llegeix el diari El Crític, on fan un rànquing on al top hi tenim l'empresa The Project, amb festivals com Porta Ferrada, Just Barcelona o Guitar Prisien, rebent 8.473.101 euros de subvenció pública. Un aplaudiment, sisplau.
5: Una altra dada és el bono cultural, una gran política pública fomentada per l'Estat espanyol en què els joves de 18 anys poden accedir a 400 euros per consum cultural. El top 3 del rànquing on destinen aquesta subvenció és: número 1, la FNAC; número 2, el Corte Inglés; i número 3, el Reggaeton Beach Festival. Exactament, el festival rep 7.379.964 euros d'aquesta bonificació de l'Estat. Visca la cultura i visca les polítiques públiques amb sentit!
6: L'experiència dels macrofestivals ens transporta a un estat de desarrelament, hiperconsumisme i alienació cultural.
5: Alienació.
6: Perdona. Boicotejar-lo seria una validíssima opció, però resistir i crear alternatives n'és una altra. Per això hem parlat amb Maria López, directora i voluntària de Radio Televisió de Cardedeu, que és l'única televisió comunitària de Catalunya que la potencien les sòcies i, sobretot, les voluntàries. Han creat una alternativa unint forces locals. Aquesta resistència cultural es diu OP Fest. Maria, què és OP Fest i d'on ve?
0: OP Fest és un nou festival musical que d'alguna manera neix de l'evolució d'un programa anterior, que és Objectiu Paqui, en el que durant 3 edicions doncs, hem volgut donar suport i posar en valor talent jove i en aquest cas doncs, bones veus. Sí que és veritat també que a nivell televisiu és un format doncs, que cada vegada han anat sortint més propostes des de que nosaltres vam aparèixer, llavors hem decidit fer un gir i evolucionar cap a un festival musical que posi més en valor el que és la música original i en català.
6: Què distingeix OP Fest dels macrofestivals?
0: Jo crec que aquí es fa un híbrid molt interessant, no? Perquè moltes vegades els macrofestivals el que podem trobar són precisament el tipus o el perfil de grups adreçats al perfil de persones que et poden aguantar un festival. Per contra, tens els talent shows televisius que agafen a totes les edats i a tots els perfils de persones, però que la majoria de vegades van només basats en una bona veu. Jo crec que l'interessant que té OP Fest és que d'alguna manera arribarà a tothom, per tant tenim a tots els perfils possibles com a espectadors, però a més amb propostes que no només agafen la veu, sinó que agafen la totalitat de la proposta.
6: I per últim, com creus que afecta l'existència dels macrofestivals al panorama musical català?
0: Jo crec que en general el fet de que la música tingui, funcioni més o menys o s'aposti més o menys només pensant en el rèdit econòmic que et poden donar, al final és acabar pervertint, no? La música, jo estic segura que ja hi ha moltes discogràfiques que potser els agrada molt una proposta, però com no va adreçada a un perfil de festival o de macrofestival, ja no entra en joc. Llavors, clar, el risc de només potenciar aquest tipus de música és aquest, que tens tot un sector de població a la qual ja no li estàs oferint propostes musicals que li puguin agradar. No?
6: Moltes gràcies, Maria, i molts èxits amb el nou projecte d'OP Fest. Amat.
5: Què?
6: Abans de tancar aquest capítol, volia comentar-te que hi ha una cosa que no t'he explicat.
5: Què passa?
6: No, res.
7: Per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
8: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. Llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu lo pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
7: Té molta difusió.
8: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
7: recurs.
8: Sí, per treballar.
14: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística potser amb una interpretació pròpia, no?
8: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
15: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou,
1: Una mica elige
0: de
1: tu
0: casa
1: pròpia
0: teva.
1: aventura, no?
2: Oh, és una
0: Exactament,
2: cançó
0: saps?
2: boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament. Pues és
2: Elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines, no
2: Faig
0: fa
2: tot el que
0: falta.
2: no faria al meu
0: Exacte,
2: país.
0: me despullo, no al meu país o a casa meva,
2: Bueno, a la
0: perquè,
2: meva...
0: jo
2: Nudismo.
0: no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això, eh?
2: Com, com?
1: Bueno,
2: A Menorca tots són turistes.
0: no, tots, no, tu quan vas a la platja ets un turista,
2: Vale, ja entenc, ja
0: siguis de
2: entenc.
0: Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que en el 100%, perquè
0: Ja, hi ha gent que no la comparteix.
2: jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sol en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de casa teva.
0: Quina diferència hi ha
2: Bueno, que estàs entrant en
0: entre
2: es mono, bueno,
0: saps?
2: a monopolitzar els
0: Però per això
2: plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de sobte hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de que això, bueno, no ho sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del
0: Sí.
2: turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha
0: Bueno,
2: turistes en
0: el centre
2: un
0: de
2: condomini.
0: Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un lo que veig jo, un anàlisi, vull dir, que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta la mesquida, a esmortar,
2: Pericoloso.
0: a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no? Això és fer el turista o no, perquè som de casa?
2: Sí,
0: Saps?
2: no, jo crec que,
0: Llavors,
2: òbviament, totes
0: vull
2: són
0: dir,
2: actituds que s'han de condemnar.
0: clar,
2: Totes.
0: jo no condeno, simplement
2: Jo
0: estic
2: sí.
0: com analitzant i observo
1: Analitzar com canviar el comportament, no?
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també es transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre, bueno, i
1: El
0: menys.
1: Titanic Park.
0: Exactament.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum que han tingut a Menorca d'encalats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Com a cada càpsula, avui hem obert el programa amb una frase, en aquest cas, publicada tan just fa pocs dies per tots els mitjans espanyols internacionals. S'excés de turisme. La paraula de moda, la turismofòbia. La veritat és que és un tema que dona per rellar-ne una bona estona, cosa que avui no tenim. Però sí que estaria bé esmentar que si el que volíem era un món més habitable per totes les persones i fer front a l'emergència climàtica que mos assola i que s'accentua urgentment, un augment del turisme no sembla la millor de les propostes. Però com dèiem, això només mos ha servit per obrir boca. Aquest és un programa d'entrevistes i avui fem una entrevista. Com ja sabeu, o no, jo sóc en Cristòfol Pons i aquestes són les càpsules d'art. I com que mos agrada ratllar de les pràctiques de les artistes, també mos agrada contextualitzar-les i que mos expliquin com se senten elles en aquest món i com els hi serveix això per crear el seu art. Pues també ratllarem de turisme. Aquest és un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític i radical. Anarquistes i avui ratllarem i entrevistarem a Letícia Lara. La Letícia neix a França, a París. Allà es forma en arquitectura i acaba visquent a Menorca. A Barcelona fa tallers a la Llotja i a la Massana. Aquí, a Silla, a Ciutadella, descobreix unes pedreres que després acabaran convertint-se en el que ara coneixem com lítica, les pedreres de Sostal. Des de l'any 1988 ha exposat el seu treball a una infinitat de puestos com París, Normandia, Carcassonne, Madrid, Barcelona, Santander, Frankfurt, Miami o Chicago i a Menorca, entre altres. L'any 2022 vau poder veure una exposició individual a la Galeria Reixa de Ciutadella i a la Galeria Totem de París. Ens ratllarem. Començam l'entrevista.

Acabam d'escoltar una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026. Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca, a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ciencia-Amades, jo quan era a Can Nostre teníem Ciencia-Amades aquelles, es passava els divendres de Sant Cristòfol i totes se n'hi quitoven. I un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors coïen fins... I allò dura... Però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés aire i que t'ho vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però allò ho duen a coure en els forns perquè no tenien de... Que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan això fas més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a coure. Llavors, que jo me'n recordi, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc, per una o altra raó, i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, de cel tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Els ines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a som, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te recordes? Així? Sí,
4: sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard.
3: Ah.
4: Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: Ah, vale. Allà te va donar...
4: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords i aprenguent a tocar la guitarra pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó.
3: Vale.
4: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords.
3: Sí.
4: I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, Foc i Fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat en l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava Foc i Fum.

0: mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com rellaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre, de les meves novel·les, destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això del que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.